0: todos ustedes en Más de Uno, Pastor Biden. Nos desplazamos hasta Oliva para hablar con el concejal de Medio Ambiente, también de Polígonos, Enrique Parra. Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos, una alegría tornar a hablar con tú.
1: Gracias, buen día, Jessica, yo sé que antes en estima.
0: Sense que sí, perquè parlar amb tu és parlar d'agricultura, parlar pues, dels nostres camps, no? de tot el que també dona vida a la cultura valenciana, veritat, i sobretot també pues, importants projectes com són els polígons, que són els nuclis també que mouen també pues, bueno, l'economia en les empreses de, municipals. Així que, Enrique, volíem parlar amb tu en primer lloc d'eixe centenari que al llarg d'aquests dies hem estat comentant que voleu commemorar des de l'Ajuntament d'Oliva, i eixe centenari de naixement de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, com va sortir la idea, no?, d'aquest homenatge, sobretot al Parc Natural de la Marca de Pego Oliva?
1: Sí, pues bueno, esta idea naix d'ahí de la Junta Rectora del Parc Natural. Són ells, la iniciativa la prenen ells. Sí que és de veres que serà un acte institucional, perquè vindrà el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gómez Ferrat, que a més és el president de la Junta Rectora del Parc Natural del Marjal Pego Oliva. Entonces, sí, és una iniciativa molt bonica, perquè anem a recordar qui era Félix Rodríguez de la Fuente. Este home ha sigut una persona molt rellevant en el món natural, mediambiental i animal. I és el motiu per el qual nosaltres, l'Ajuntament d'Oliva, ens sumem a aquesta iniciativa.
0: Sens dubte que Félix Rodríguez de la Fuente, Enrique, ens ha deixat també un patrimoni gran a nivell mediambiental, també molt audiovisual, no? Perquè molts de nosaltres també el coneguem pels diferents programes i reportatges, no? On ell pues, parlava del medi ambient, i penso que pot ser molt bonic també posar en valor tota aquesta història mediambiental, no?, que ens deixa i que l'Ajuntament d'Oliva sobretot es sume a recordar pues, la figura d'aquest home que per a tots els que bueno, posen en valor, no?, el medi ambient, entenc que li tenen estima.
1: Sí, i sí, a part de tots els treballs que ha fet este home, molt reconegut internacionalment, inclús mundialment, perquè recordem, tots recordem la sèrie televisiva El Hombre y la Tierra.
0: Així és.
1: El Hombre y la Tierra, que nosaltres érem joves i no mos perdíem cap capítol. Es va emetre en més de 40 països i va ser un referent mundial. Este home era un gran amant dels llocs, a part de tot, perquè clar, ell era amant de tot el que conformava la natura, però era un gran amant dels llocs. I, bueno, este home mos ha deixat un legat que serà difícil de superar per a algun naturalista. Jo no sé, no. Per lo que veig jo, este home no té res a veure amb tot el que n'hi ha en aquest moment. Este home ha sigut molt gran. I a part d'això, era una persona molt formada. Bé, nosaltres, l'acte consisteix en plantar una morera blanca, i l'Ajuntament d'Oliva col·laborarà en fer un xicotet detall, que és una inscripció que atornillarem allí en un banc perquè la gent ho puga veure en record a l'estimat naturalista en el centenari del seu naixement. I a iniciativa de l'antic o el primer director del Parc Natural, Vicente Uriós, hem gravat en la plaqueta una frase del propi Rodríguez de la Fuente. I diu així: Bajo el cielo azul de la primavera, el agua mansa del gran Mahal brilla como un espejo al que la brisa arranca reflejos cegadores que van a apagarse bajo las flotantes hojas de las ninfeas y nenúfares de la orilla. Esta frase es de Félix Rodríguez de la Fuente y estará grabada en la plaqueta.
0: Penso que bueno, que es un homenaje, pense que muy bonita, una figura con tu belleza molt destacada al món mediambiental, que tants records ens ha deixat, i aquesta inscripció d'aquesta placa és meravellosa, no? Perquè recorda una de les tipus també més emblemàtiques d'aquest home, no? que com diguem, ens ha deixat un bon llegat mediambiental. Aquesta és una, no? De les accions que esteu portant també endavant des de la regidoria d'Agricultura, però també esteu treballant en altres projectes, no, Enrique?
1: Sí, esta sería la regidoría de Medio Ambiente,
0: la cual
1: también la porto yo. Y bueno, sí, esta es una de las acciones. Estem ara, per exemple, en plena fase de la renovació del carritxar, el carritxar d'oliva. Tots sabeu que antigament teníem una zona d'acampar en plena serra, en plena natura, dins de la massa forestal, teníem una zona d'acampament per a joves, i en el qual hi havia una piscina, i bueno, era un lloc xulo, molt, molt bonic, però les normatives canvien i es va demostrar de que era una ratonera aquest espai. Era una ratonera perquè tenies que eixir al mateix lloc que entraves. I va haver un incendi en un moment, la gent es va sufocar i va eixir tots en trompa. Una persona va creuar el cotxe sense voler allà enmig del camí i no podia eixir. Saps? I entonces es va crear allà un caos enorme. A part de que l'últim gran incendi que va haver en Oliva va néixer ahir en el Carritxar. Es va cremar una extensió de terreno igual que tot el Carme d'Oliva. Entonces, pues, mos van dir que era inviable de que continuara l'activitat en aquest lloc. Entonces, què passa? Què anem a fer ahir en el Carritxar? Ui. Pues avui en el Carritxar estem ja en plena fase de demolició de tot el que n'hi ha a dir. Per exemple, la piscina ja no està, ha desaparegut, l'hem fet a desaparèixer, s'emporten els enderrocs fora d'allí. Anem a renaturalitzar aquest espai i anem a donar-li una segona vida. A veure, ahir estem en plena muntanya, en plena serra. Què passa ahir si n'hi ha un accident, si n'hi ha un incendi? Doncs pues, la meva idea és aprofitar aquest espai que tenim allí, que és una esplana formigona que és enorme, és com un camp de futbol, aprofitar-la i fer un heliopuerto que podia fer evacuació de gent en cas d'incendi, que la gent posar cartelleria, que la gent sàpiga que si n'hi ha un incendi que pot anar a refugiar-se allí i poder extraure aquestes persones en helicòpter, o per lo menos, si no es extrauen, ells, si estan ahí enmig de l'esplana eixa, el foc no els arribarà. Bé, eixa una. Després anem a renaturalitzar, bueno, anem a eliminar tota la vegetació seca que hi ha allí, anem a replantar arbres i farem una... En fi, es quedarà com si no haguera passat mai res ahir. Val? Anem a fer una bassa per amfibis perquè puguen desolvar i bueno, que antes que hem dins de la piscina ja no podien eixir i es morien allí. Ara podran desolvar en la basseta i podran tornar a criar. En fi, que estem fent cosetes ahir en el Carritxar, la gent podrà tornar a disfrutar d'aquest espai, però amb més controlat, amb més control. L'accés estarà limitat, per lo menos la zona d'aparcament només podran aparcar 4 o 5 cotxes, més no, i intentarem buscar la manera de que siga més segur anar allí, perquè allí hi ha molta gent que fa senderisme, perquè pots connectar en Pego, té un sinfí de possibilitats, hi ha molta gent que fa senderisme i van a fer allí. També van en bicicleta i, en fi, que aquest lloc té que estar obert, però d'una manera més controlada. Hem eliminat els torraors, allí ara ja no es pot fer foc, una que està totalment prohibit fer foc en la massa forestal. A menys de 50 metres de la massa forestal no pots fer foc. I bueno, i allà estàs en plena massa forestal. Hem recuperat la perforació d'aigua que teníem, anem a posar-nos en... Bueno, estem ja en contacte amb el Consorci de Bombers per a que vinguin a revisar la instal·lació, a veure de quina manera podem aprofitar la instal·lació que tenim d'extracció d'aigua. Tenim un aljibe també enorme allí, en el Carritxar. Aquest aljibe podem abastir-lo de l'aigua de la nostra perforació i els bombers poden aprofitar-se d'aquest aljibe. És a dir, que n'hi ha possibilitats de tornar a reviure d'una altra manera este Carritxar. I és una idea que a mi m'agrada i que estem controlant, estem supervisant de propet. Les obres estan molt avançades.
0: I és que, com comentàvem, Enric, en altres ocasions, no?, que hem parlat del Carritxar, és un espai molt estimat a Oliva, no?, i que, sens dubte, necessitava també aquestes millores, més enllà, no?, del succés que hem parlat, a ser un espai tan atractiu, no?, per poder desenvolupar activitats com les que acabem de comentar, era necessari posar-ho en valor, no?
1: Sí, a veure, no anem a renovar el Carritxar, anem
0: a facilitar, no?, algunes millores.
1: Sí, és a dir, que no anem a aprofitar el Carritxar tal qual s'utilitzava abans. No, la meva idea seria fer un Carritxar a prop del poble on estan els horts urbans, que ja ho tinc en marxa. Estem arrencant els tarongers que teníem... Nosaltres en Oliva tenim una finca que es va comprar farà 14 anys. I és una finca d'hort, hi ha 21 fanecaies, de les quals es van aprofitar 6 fanecaies i es van fer horts urbans. Pues bueno, ara mos queda el resto de fanecaies, que és hort, i un hort que ha anat a menys, i ara avui està totalment abandonat, pràcticament. Entonces, hem decidit arrencar tots els tarongers i fer allí un espai d'esbarjo igual com el que podien tindre allà en l'Alqueria o en pobles limítrofes, en el qual tu vas, demanaràs la clau a l'Ajuntament, donaràs els teus datos i et donaran unes normatives a complir. Això es pot obrir de tal hora a tal hora i es tancaran a una hora prudent perquè no molesti el veïnat. I tu podes anar allí a fer-te una paella amb la teva família. Serà un lloc que estarà perimetrat, és a dir, que estarà tancat, i podràs anar allí a disfrutar, a lo millor una falla o una comparsa de moros que diuen, juntem-vos i fem una paella. Això està fent-se en molts pobles del nostre voltant. Entonces, és una idea que a mi m'agrada i voldria desenvolupar. Hi ha unes subvencions que ho finançarien pràcticament al 100%. Però ha d'estar proper a menys de 500 metres del nucli urbà. I ahir nosaltres estem en ple del nucli urbà. perquè això ja està urbanitzat. Saps? Entonces, jo el carritxar, com a tal, l'he desitjat, però sé i comprenc que la gent del poble necessita un lloc com este, com el que tenim en l'Alqueria. Eixe lloc és precís i nosaltres anem a donar-li prioritat a això. Però allí dalt no, en plena massa forestal no. Així baix, proper del poble, que n'hi ha aigua potable, n'hi ha llum elèctrica i ja està, és el més fàcil.
0: Sens dubte que veiem que és una gran actuació a la qual se li està posant molta estima. Enrique, quines altres qüestions també esteu treballant des de medi ambient o agricultura, o inclús a nivell de polígons?
1: Bueno, en medi ambient també tenim, estem en el tema de les faixes perimetrals, que ja hem acabat. Hem fet un... Això no s'havia fet fins ara. A veure, nosaltres som conscients de que els grans incendis són cíclics. Cada 10 anys hi ha un gran incendi. Com bé t'he dit, l'últim gran incendi va ser en el Carritxar, a finals dels anys 90. Estem en el 2026. Han passat 30 anys. Estem en temps de descompte. Va haver un gran incendi. Som conscients de que va haver un gran incendi. A més, en la sequia d'estos últims anys n'hi ha molt de pi sec, però molts. Entonces, què estem fent? Estem prevenint perquè aquest gran incendi que n'hi haurà sí o sí, no sigui un gran incendi, sigui un incendi controlat. Com? Pues bueno, pues al voltant de totes les urbanitzacions estem fent faixes perimetrals perquè el foc no pugui arribar a les cases. A més, es fan cortafuegos perquè el foc no pugui anar a més, sí, sinó que pugui estar controlat. I bueno, pues això, estem fent, hem fet moltes faixes perimetrals i encara n'hi ha més per fer.
0: Sí, que són actuacions que d'alguna forma... Pues bueno, a lo millor no se es dona la importància que tenen i tenen ni molta, no? Per a aquesta prevenció davant d'aixòs incendis que, com tu dius, quan es declaren no saps lo greus que poden ser.
1: Claro, i és que, clar, ahir en el Carritxar tenim prevista una faixa perimetral, que Pego també va fer una altra faixa perimetral ahir en el Carritxar. Bueno, a prop del Carritxar. Però que ahir n'hi ha una massa forestal molt important que si no ens prevenim serà un desastre. Un desastre perquè si s'encén això, s'encén pues, una extensió de terreno fortíssim, molt gran, que arribarà fins a Villalonga. Arribarà a Villalonga, Pego... En fi, molts pobles van estar afectats per aquest incendi, si és que es produeix. Nosaltres el que volem és que aquest incendi tingui menys repercussió i pugui estar controlat abans. Bueno, això per el que comporta medi ambient, que també tenim altres problemes. També hem adequat camins que van a urbanitzacions que estan prop de la massa forestal. Hem posat cartelleria en les urbanitzacions, hem posat nom als carrers, hem posat llocs, cartelleria, papoll, perquè la gent sàpiga quan, per exemple, si s'encén hi ha un foc i n'hi ha fum, la gent no sap per què pegar. A lo millor, en vez d'anar-te'n a la Salvació, te'n vas quedar al foc. Hem posat cartells perquè vies d'escape, perquè la gent sàpiga on està, que pugui dir als bombers estic en el carrer tal, en la parcel·la número tal. I bueno, pues això, tot això és faena, tot això no es veu, però que en cas de necessitat està ahí. I això és el que volem. I després també hem tingut, degut a les correnties d'aigua, d'aquestes últimes pluges hem tingut problemes en l'accés a Bascoms, a la Bassa Roja, hem tingut ahir un corriment de terra que ha caigut mig marge dins de l'hort d'un veí, i bueno, tot això anem a solucionar-ho tot. És a dir, que són coses que ho veu poca gent,
0: sí,
1: però que té molta importància. Pel tema de l'agricultura, l'any passat vam arreglar quatre camins. Enguany la història és més ambiciosa. Degut també a les correnties d'aigua ja tenim el camí d'accés a Tossal Cros, que una correntia d'aigua que n'hi havia molt important ha socavat un marge, tenim que fer el marge de nou. Anem a fer també en el camí Punta Santa Fe, també tenim un marge de 10 metres d'altura, propietat municipal, que també les correnties d'aigua l'han socavat, fa hasta por el seu marge allí. Bueno, doncs ahir anem a fer un marge de pedra d'escollera, pedres de 1.500 quilos, anem a fer un marge i anem a reposar l'asfalt d'aquest camí. El camí està tot agrietat i està caient al ribàs, i entonces pues això no es pot consentir. És un camí que té molt de trànsit i bueno, pues anem a recuperar-lo. Tenim el camí del Llepego, tenim una actuació de 150 metres, el qual el propietari ens ha cedit un metro de terreno. Anem a recuperar aquest metro de terreno, anem a asfaltar-lo i anem a ampliar el camí un metro més. En camí de Carrasca, una actuació similar. I després tenim en la senda dels Lladres, ens ha solcit un centenar de metres de marge, i també ja tenim que recuperar-lo. Bueno, doncs tot això, aquestes actuacions tenen un valor, un cost total d'uns 100.000 euros. I ja, doncs, bueno, doncs des del Departament d'Agricultura anem a fer-nos càrrec d'això. I bueno, doncs, tenim també pendent contratar un guarda rural. Anem a fer un contracte de són dos més un, dos anys més un de pròrroga, si en cas ens interessa, un guarda rural. Després tenim també el contracte de javelins, que enguany serà més ambiciós, el contracte, anem a fer un contracte per dos més un, també. Estarem coberts per 8 jaules, avui en tenim 6, anem a posar-ne 8 a partir del mes que ve. Hi haurà 8 jaules per a capturar javelins. És algo que està donant el resultat i volem continuar. Volem continuar en aquesta tònica. Entonces tenim 8 jaules. I el contracte serà per a 3 anys, pràcticament. Entonces, jo crec que si hi ha continuïtat en este tema, el jabalí en oliva passarà a ser una anècdota. I bueno, pues també estem mirant a veure el tema de l'Almàssera, que ja hem publicat moltes voltes, no ho deixem de la garra, continuem tenint negociacions i anem visitant Almàsseres i informamos, que no ho deixem de la garra, estem ahí al tajo. I després també en agricultura hi ha moltes més coses, però el més important és el que t'he dit. En polígonos Brosquil, vaig estar disposat en el tècnic i un empresari que està interessat en fer-nos el projecte que vaig a fer del Parque Canino. El Parque Canino ja està el projecte fet, anem a tirar-ho endavant, anem a licitar-ho pronte. Serà, bueno, pues, el que es va fer en Polígono Jovès, que era, vam dir que era un Parque Canino, que no era un Parque Canino, era un parque. la brossa tenia un metro i mig d'altura, quan jo vaig entrar, doncs vaig decidir que com ahir no anava ningú, anava a llevar el parquet canino eixe i anava a portar-lo al brosquil. En brosquil sí que va gent, en els gossets, però eixe parquet canino encara no està acabat, perquè clar, jo vaig portar el que n'hi havia en Jovalles, però el de Jovalles no era el parquet canino, ara sí que tindrà visió de ser un parquet canino. El parquet canino està dins d'una zona d'arga molt gran, en Portbou del Brosquil, i aquesta zona verda s'ha de recuperar. Pues bueno, pues, anem a recuperar-la. No la podem recuperar del tot en este aïllatge, perquè, pues bueno, pues perquè els diners estan limitats, però en el pròxim any la recuperaré del tot. I es quedarà una zona verda dins, en el cor de Portbou del Brosquil, desenta, aseà i bonica. I el parque canino serà un parque canino en totes les de la llei. Val? Això per lo que comporta Polino Brosquil. A més de que, bueno, pues les actuacions de Polino Brosquil, a part d'això, també tenim tota la senyalítica, canviarem també totes les lluminàries, les posarem noves, igual com les del poble, i després en Polino Jovalles. En Polino Jovalles vaig a recuperar la zona verda més gran del polígono, que és la que fita en l'autopista, aquesta zona verda que ens va hipotecar el gasoducto, que, bueno, pues vaig a delimitar la zona del gasoducto de lo que és el polígono. Com? Pues vaig a fer un marge de pedra d'escollera per a fer, que faça de mur de contenció de la vorera del primer carrer del polígono. I l'ompliré de terra i ahir farem una xicoteta zona verda desenta. Desenta, per lo menos serà una zona verda, que ara avui és un clot on tiren escombro i tiren de tot. I això no es pot consentir. Bueno, pues, i tota la senyalítica de Polígono Jovalles es va nova. Va, això ja està, en fi, que, en este ibase va tot això. Va, el mur d'escollera i va a tota la senyalítica nova en Jovalles. Vale? Bueno, i pues, de lo que comporta polígonos és tot el que tenim entre mans.
0: Sens dubte, Enrique, que portem moltes coses entre mans, veritat, entre medi ambient, agricultura, com hem parlat, i els polígons també s'estan fent moltíssimes actuacions de millora, no?, per mantenir les instal·lacions o per oferir espais nous amb vistes a la ciutadania. Abans de posar el punt i final a l'entrevista, algun missatge o conclusió que vulguis compartir amb els nostres oients? Sens dubte que, com deies, un treball que no es veu però que és important i que es suma davant qualsevol cosa que pugui ocórrer.
1: Sí, a veure, està clar que este regidor que us parla no és per posar-se medalles, però nosaltres hem fet coses en Polígono Brosquil, per exemple, que no es veuen, per valor de 300.000 euros, que no es veuen. Nosaltres no fem parques xulos. Nosaltres estem solucionant problemes enquistats en el temps. Per exemple, en Polígono Brosquil teníem tot el clavegueram, que era obsolet. No quedava clavegueram. Tot el que entrava al clavegueram es filtrava baix, perquè no n'hi havia el tubo i ja no existia. Hem fet en dos ibases, hem fet en dos anys, hem fet el clavegueram nou

0: és una tècnica novedosa, no han tingut cobrir tot el polígono, però el clavegueram del polígono Brusquil està nou. Això no es veu. Ahir no entres a fer-te la foto des del clavegueram, però el resultat és així. És dir, que estem fent coses que la gent no veu, però que estem fent, no parem. Mira, en els polígonos, la major inversió que s'ha fet mai en polígonos l'han fet a Projecte Oliva. El primer any l'han fet 3.000 euros. En guany, 500.000 euros. És dir, que hem invertit 1.200.000 euros en polígonos en dos anys. Això la gent no ho sap, perquè el polígono que va, pues que, és que treballen allí, però que no parem de fer coses. Això per el que correspon al polígono, és a dir, de fora medi ambient, llavors les faixes perimetrals són més de 300.000 euros d'inversió. És a dir, que i això no ho veu ningú. Sí, pues, qui ho veu? El que viu allí, que li han netejat alrededor de sa casa perquè no li s'ensenya a casa. Ojo, perquè no li s'ensenya a casa. I hem invertit més de 300.000 euros en aixes faixes perimetrals. Perquè pareix, i després, en agricultura, anem augmentant el pressupost d'agricultura any rere any. En guany, en agricultura tinc un pressupost de 200.000 euros. 200.000 euros més 100.000 euros estos que vaig a gastar-me en arreglar camins, i això és així d'un pla d'inversió. És a dir, que en agricultura seran en guany 300.000 euros. Mm. Fica't si estem parlant de diners.
1: Sí.
0: I molt de lo que estic dient jo no es veu, ho veu en quatre persones. No és igual com fer un parc enmig del poble,
1: que
0: ahí sí, ahí ho veuen tot.
1: Sí, però bueno, com estem així els mitjans de comunicació també per a contar-ho, Enrique, ho posem en valor totes aquestes tasques que considerem que són claus per a un municipi, com dèiem, a nivell mediambiental, per tot el que pot evitar, que sobretot es posarà en valor pues, si ocorreix, no? Com dèiem, incidències d'aquestes característiques. Bueno, Enrique, ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu. Seguim en contacte, val? Per a continuar aprofundint en totes aquestes gestions que esteu portant a terme. Gran notícia la dels focs senglars també, que anem seguint molt de prop, perquè és una problemàtica que afecta molt a Oliva i a tota la comarca de la Safor també. Però bueno, que veiem que són molt bones notícies i així a Onda Cero Gandia ens alegrem. Gràcies per haver-nos acompanyat, Enrique.
0: Gràcies a tu i a Onda Cero per donar-me Déu una volta més. I sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja hora de ràdio fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes coses. Parlarem del Festival Big Sound, un dels més grans de la nostra comunitat que està tingut que traslladar a Torrent. Veurem què ha passat amb este festival. Parlarem també en el rebost de la tomaca del Perelló i també fiquem el switch en l'actualitat informativa que passa per eixa manifestació protesta del sector educatiu. Ramon Pérez, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: De fet, per començar amb aquest tema, crec que tenim una connexió un tant especial, no? Des del cor de la notícia.
2: I a més, dada d'última hora, més de 35.000 persones, segons la delegació del govern a la comunitat, més de 35.000 persones ara mateix al centre de València. Allí continua, des del primer minut de la manifestació, la companya Núria Moreno. Núria, conta'ns.
1: Núria, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Doncs mireu, la fotografia ara mateix és la d'alguns docents que estan buscant refugi perquè ha començat a ploure un poc, amb un poc més d'intensitat. Havien caigut algunes gotetes, farà cosa de mitja horeta, però ja està plouent amb més intensitat i hi ha alguns que estan buscant refugi, però molts d'ells, la majoria, per cert, encara continuen enmig de la plaça de l'Ajuntament, on des de la 1:15, més o menys, que ha arribat la cua de la marxa, estan fent actuacions musicals, parlaments, també la Moixeranga, Dolçana i Tabalet. És tota una escenificació d'una resposta unitària, diuen tots els docents amb els qui hem parlat, més enllà dels sindicats. El que més repeteixen és la situació deplorable, diuen molts, en la que estan algunes infraestructures educatives, també pel que fa a l'atenció a l'alumnat. Diuen també la pujada salarial, que és important, no? Però posen l'accent també en altres reivindicacions que tenen. Escoltem, si vos sembla, a Sergi, que és mestre de Manises i ha vingut a recolzar la manifestació.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem. Això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però hi ha que treballar en les condicions necessàries i aquestes no són. Jo estic emocionat, la veritat que hi ha moltíssima gent. Estàvem a la cua al final de Sant Agustí i hem hagut de retallar un poquet per mig per a poder vindre així perquè no se podien manejar de la gent que hi havia.
3: Aquesta ha sigut, de fet, la situació de molts docents que ens han contat que vora les 2 de la vesprada encara continuen avançant tímidament pel carrer Colón de València i que han arribat alguns fins i tot 2 hores i mitja després de que començara la marxa, Begoña i Ramon. Així que vos contes des de la plaça de l'Ajuntament, continuen, com dic, les actuacions musicals, diuen que és un dia històric. Ens contava un professor que diu que va començar a ser docent l'any 2006-2007, que no havia vist mai tanta gent unida per la mateixa causa i amb tanta unitat pel que fa també als sindicats docents.
1: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per estar ahí al cor de la notícia. Continuarem informant de tot el que vaig a succeint aquesta vaga indefinida. Gràcies.
3: Gràcies, companys.
1: Una vaga per la que ja teníem aquestes dades, no? Les repetim, 35.000 participants.
2: Més de 35.000, efectivament, segons la delegació del govern central a la comunitat. És sens dubte la notícia del dia, la notícia de la setmana. Estarem pendents dilluns, com sabeu, d'eixar nova reunió de la mesa de negociació convocada per la Conselleria d'Educació. Encara no tenim hora, estem pendents des de la redacció d'informatius, però en qualsevol cas serà una nova mesa de negociació, com dèiem dilluns, entre Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que continuen insistint en que les condicions no es donen per a l'acord, totes eixes reivindicacions i concretament eixa revisió salarial cap a l'alça, que en principi la Generalitat sembla haver deixat de banda en eixa reunió que tenien en les últimes hores. Veurem si estarà present este pròxim dilluns que serà ja la 8a jornada de vaga educativa indefinida. Així que molt pendents, per descomptat, d'este gran tema ací a casa nostra.
1: Tema principal en la jornada d'avui. Òbviament hi ha altres que ocupen també l'actualitat informativa a la nostra comunitat i més enllà, i serà aquesta vesprada la brújula quan els comentem i tractem un poc més en profunditat. Ramon, moltíssimes gràcies, company.
2: A vosaltres, adeu.
1: Fins ara.

0: 2:35 minuts, divendres també d'obrir les portes del nostre rebost, el rebost de la Comunitat Valenciana, perquè avui parlem de tot un poc. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: Parlem d'agricultura, de gastronomia i de solidaritat amb motiu d'eixa gala solidària d'Unipro, la cooperativa del Perelló, en aquest 2026. Una cita que torna a reunir productors, restauradors i entitats socials al voltant d'un dels grans símbols de la nostra horta, la tomaca valenciana del Perelló.
1: Sí, així és, i enguany a més la recaptació anirà destinada, com diguem, a PASU, l'Associació de Pares de l'Autisme de Sueca. I per a parlar de tot això, de la tomaca i també d'aquesta solidaritat, saludem ja a Pablo, que és gerent de la cooperativa del Perelló. Pablo, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Pues molt bé.
0: Bé, ha sigut fa apenes 2 horetes, no?, que s'ha dut a terme eixa gala solidària d'Unipro, eixa cooperativa del Perelló, que s'ha convertit en una cita molt esperada. No sé què representa l'esdeveniment per a la cooperativa i també per al Perelló o en general.
2: Bueno, pues un esdeveniment molt bonic per diversos motius. El primer és que és l'inici de la campanya de la tomaca, que és el producte pues estrella de la cooperativa del Perelló, i el segon és la part solidària, és a dir, en la que convertim la tomaca com element principal i solidari a les associacions que més ho necessiten de la part local del Perelló i Sueca.
1: Uh-huh. Bueno, com ja sabran tots, la tomaca del Perelló és un dels productes més reconeguts de l'horta valenciana. Com resumiries el que té d'especial i per què desperta tant d'interès cada temporada?
2: Bueno, pues yo creo que es el producto por excelencia en la Comunidad Valenciana de kilómetro cero y de proximidad. Después, porque tiene el carácter que es de origen cooperativo, con los valores que se transmiten desde una cooperativa. Pues bueno, es el mundo rural, la proximidad, el todo sumem para hacer una producción. Y la cualidad que tiene la tomaca del Perelló de ser cultivada en esta tierra tan arenosa y salina a costa de la mar.
0: Uh-huh. Pablo, explica'ns un poc en què ha consistit aquesta subhasta, quanta gent ha anat, quants quilos de tomata subhasten i com ha anat?
2: Val, pues mira, avançar-vos ja que ha sigut un nou rècord d'acció solidària. Mira. Durant els últims anys era una puja tradicional en la que els primers 50 quilos la gent pujava a veure qui pagava el preu més alt, i l'any passat en 6.000 euros va ser el rècord, però en guany hem canviat el format. Ha sigut un format que hem obert a el que hem anomenat cadena solidària, més alineat en el que és també el món cooperatiu. L'emblema era tots sumem, sumem junts, perquè al final se tratava de canviar a una puja competitiva, que qualsevol persona que vinguera avui a la cooperativa podria sumar-se a la causa en un mínim de 50 euros. Uh-huh. I, bueno, pues, col·laboradors de la cooperativa, clients de la cooperativa, persones del poble del Perelló, persones del poble de Sueca, restaurants, el món de l'hostaleria, han vingut aproximadament unes 150 persones, i la veritat que entre tots hem aconseguit sumar 9.100 euros.
0: Ostres, wow. Un rècord, no? Mm, com deies, Pablo.
1: S'ha superat, però bé.
0: Sí. Estaran contents des de APASU, veritat.
1: Exactament.
2: Estava l'associació de APASU, van fer presència i ha sigut, la veritat, un acte molt bonic i molt emotiu.
1: Uh-huh. I per què vau triar aquesta entitat? No sé quina importància té per a vosaltres mantindre sobretot aquest compromís social any rere any.
2: Bueno, el compromís social és perquè en la cooperativa, pues sabem que una cooperativa té una part que al final treballem per benefici econòmic, però també per un benefici social, tant de socis com el que és el poble del Perelló. La cooperativa pues sempre ha volgut contribuir, per exemple, al desenvolupament turístic del poble, en la Fira de la Tomaca, uh-huh, en accions socials com contratar a gent sempre del poble del Perelló, uh-huh, i tenia que ser una associació que fora local, dir-ne associacions locals, que òbviament hi ha diverses, també està l'Associació del Càncer, està a PASU, hi ha altres més en el que és el Perelló i Sueca. Pues bueno, triarem esta primera PASU pues perquè pensaven que era en el món d'ara mateixa, que també estem vivint, de que en l'educació hi ha a millor més dificultats per ajudar a aquestes persones, pues hem volgut contribuir a aquesta causa.
0: I bé, jo crec que, Pablo, el que tenim que contar als oients és que si no ho han fet, que ho facin, que vagin al Perelló a provar eixa tomaca.

0: València en general, no? No només per a la tomaca, per al camp en general, creus que iniciatives com aquesta també ajuden a donar-li sa visibilitat i valor, no?, al treball diari dels agricultors?
1: Sí, jo penso que sí. Òbviament també és una porta que la gent conega la cooperativa, que la gent conega com funciona la cooperativa o com el camp pot també ser rentable i poder viure del camp. I sí, és el que tu dius. Uh-huh. És una bona porta a obrir a que la gent jove seguís que estigui a mi.
2: Clar que sí, ha de gustar-la la tomaca del Perelló, que és tan bona. Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unió Protectora, Unipro del Perelló, gràcies per atendre'ns i enhorabona per eixa gran subhasta solidària en aquest format. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, Pablo. Adéu.
2: Ens quedem degustant un poc de tomaca, però no, sí, que anem amb altres assumptes, sí, que fem pauseta i continuem parlant i en aquest cas de festivals.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
4: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Recte final ja d'un divendres que els sindicats de l'ensenyament diuen que ha sigut històric. Més de 35.000 persones han alçat la veu a València en una manifestació unitària reivindicativa amb persones de totes les edats i que en ocasions ha transcorregut sota la pluja. És el remat, el punt final a esta primera setmana de vaga educativa indefinida a casa nostra. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. També avui la jutgessa de la Dana ha acabat de tancar la porta a la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Torna a negar-li l'accés als documents de la investigació. Al control tècnic està Isaac Sancho. Així que amb el seu treball també comencem. El centre de València s'ha vist completament desbordat, directament desbordat per la manifestació de professors i de professores de l'educació pública valenciana este migdia. Professors i professores que es troben en vaga indefinida i que es mantenen en vaga indefinida des d'este passat dilluns. Han sigut, segons la delegació del govern central a la comunitat, més de 35.000 persones que han participat en una marxa que coincideix en els sindicats. Ha sigut històrica marxa que ha fet també Belja Núria Moreno.
2: Una manifestació històrica i unitària, repetien mestres i professors arribats de tota la comunitat, avillats amb samarretes verdes, jupetins grocs i cartells. Paula de la Vall d'Uixó, Sergi des de Manises i Sandra de València.
3: Tots els mestres estem ja aguantant prou anys i ha arribat un moment que ja ens hem fartat.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem. Això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però hi ha que treballar en les condicions necessàries i este no són.
5: Hem demostrat que estem totes i tots units i que tenim la força de la gent i també de les famílies.
2: La marxa arrencava a les 12 a l'altura de la plaça de Bous i dues hores després encara hi havia centenars de persones esperant a moure's en la cua de la manifestació. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT i Marc Candela, de l'STPB.
6: Este clam que damunt avui va acompanyat de música és per a que en la conselleria els responsables en este moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic Maqueboy, escolten el clam. Escolten el clam de la docència.
7: Ha arribat un punt que no té retorn, és a dir, no podem continuar d'esta manera. Necessitem tots els recursos, tots els punts que ens respecten com a docents, que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
8: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva. Perquè si no ja saben el que hi ha.
2: A la convocatòria també s'han sumat entitats com ara Escola Valenciana o Famílies pel Valencià que han carregat contra l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. Rosana Martínez, presidenta d'Escola, i Núria Cerveró, de Famílies.
9: El que està passant en l'educació ha arribat a un punt que és intolerable. Estem farts dels atacs que està fent este govern contra el valencià. El valencià està en l'educació, tenir el dret legítim a estudiar en valencià.
2: La manifestació d'este divendres al ritme de batucades i bandes de música ha tancat la primera setmana de vaga indefinida convocada pels sindicats docents.
1: Sindicats que estan mantenint ara des de les 7 una assemblea virtual per a valorar tot això i per a preparar també la pròxima reunió de la mesa de negociació amb conselleria que serà dilluns a les 4 de la vesprada, segons hem pogut confirmar a Onda Cero. Educació afirma mantindre's obert a la negociació, asseguren estar tractant de donar resposta a les demandes del professorat i critiquen alhora que no hi hagué cap vaga educativa, diuen, amb el govern botànic d'Esquerres, com si està havent-hi amb el PP a la Generalitat. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
10: Para la Conselleria, la prioritat fundamental és garantir el dret a l'educació de l'alumnat, especialment en el cas dels estudiants de segon de batxillerat. És essencial que puguin preparar i afrontar l'accés a la universitat en igualtat de condicions amb el resto de estudiants d'Espanya. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, mejorar el sistema educativo valenciano desde el acuerdo, pensando tanto en los docentes como en el alumnado y las familias.
1: El Partit Socialista considera que la Generalitat i el PP busquen excuses en lloc de solucions, diu el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, que ha anunciat avui a Alacant que en breu promourà una trobada amb la Generalitat per a parlar de finançament autonòmic. Espanya reivindica que serien més de 3.600 milions d'euros els fons de l'Estat que rebria la comunitat amb el nou model que proposa ara el govern central. Juan Carlos Fresneda.
11: Por eso no entendería que el Consell pueda renunciar al interés general y ponga excusas por intereses partidistas. España ha puesto como ejemplo la demanda de inversiones en la enseñanza pública que piden los docentes. Considera que no se puede argumentar que estamos infrafinanciados para no mejorar la educación cuando este nuevo modelo garantizaría la viabilidad financiera de la Generalitat.
12: Les convide a pensar en els interessos dels valencians i les valencianes per damunt d'altres interessos partidistes que, en el cas, per exemple, de la vaga, no busquen excuses, perquè el finançament no és una excusa, sinó que busquen solucions.
11: Sobretot, añade Arcadi, España, cuando el Consell no ha dado prioridad al gasto social y ha provocado un agujero financiero con la rebaja de impuestos que ha sido un regalo fiscal para las rentas más altas.
1: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, recorda que el president de la Generalitat ja va demanar una reunió amb el Ministeri que mai ha sigut concretada i que el que demana el govern valencià és un finançament just per a la comunitat.
13: Lo que le exigimos al ministro es lo mismo que pedía él cuando era conseller de Hacienda, que mientras que se apruebe un nuevo modelo de financiación, la Comunidad Valenciana cuente con un fondo de nivelación transitorio que reconozca claramente que somos la comunidad peor financiada de toda España.
1: La jutgessa de la Dana ha tornat a denegar per segona vegada la personació de Carlos Mazón a la causa judicial que investiga la gestió de la barrancada. La magistrada ho va rebutjar, l'advocat de l'expresident va recórrer ixa decisió i ara la jutgessa torna a dir que no. Argumenta que Carlos Mazón no està imputat i que, per tant, l'expresident no necessita, diu la magistrada, tindre accés als documents de la causa. Acceptar la seva personació, conclou l'auto de avui, suposaria donar-li un accés anticipat a la investigació abans d'una possible declaració judicial seua, no com a imputat, però sí com un testimoni més. I la Fiscalia demana la imputació del subsecretari de la Conselleria de Justícia quan Carlos Mazón era encara el president, planteja la seva imputació a la causa que investiga la filtració d'aquell àudio d'una conversa entre Emet i el 112 el dia de la Dana que acaba publicat i ixe àudio de forma manipulada a les xarxes socials del mateix Mazón.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
14: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: Són les 7:28 minuts de la vesprada. La Guàrdia Civil assegura haver assestat a València el major colp contra el trànsit d'Alfa, una droga psicoactiva, també coneguda com flaca, que s'usa per a fins a recreatius a l'àmbit sexual. A l'operació s'han detingut 31 persones i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància. I és que el consum d'esta substància estupefaent comporta greus riscos per a la salut, tal com ha explicat el subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez.
15: Hablamos de una sustancia de enorme potencia. Se trata de una droga extremadamente peligrosa, con efectos que pueden provocar episodios de psicosis, conductas violentas, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.
1: La subdelegació del Govern Central a València ha decretat, d'altra banda, expulsió i prohibició de tornar a xafar territori nacional per a 8 persones estrangeres detingudes les passades falles de València per llançar petards de grans dimensions. La Brigada d'Estrangeria i de Fronteres afirma haver pres esta decisió en representar els implicats una amenaça real, actual i suficientment greu per al veïnat per eixe llançament indiscriminat de pirotècnia de grans dimensions. El veler de l'ONG Open Arms ha recalat avui a Sagunt al marc de la seva missió humanitària rumb a Cuba amb l'objectiu de denunciar l'impacte del bloqueig econòmic i traslladar ajuda fins a l'illa caribenya. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
16: L'expedició transporta material sanitari, aliments i panells solars destinats a infraestructures com a hospitals en un context marcat per la crisi energètica i les contínues apagades. Esther Camps és la coordinadora de la missió humanitària.
17: Es una crisis silenciada, ¿no? Y lo que queremos hacer nosotros es usar nuestro pequeño altavoz. La idea principal era parar en el puerto de Valencia, pero después de varias peticiones y consiguientes negativas, hemos tenido que cambiar de rumbo y ponernos en contacto con el puerto de Sagunto.
16: Des de l'organització assenyalen que aquestes escales busquen sensibilitzar a la ciutadania i recaptar suports.
1: Demà dissabte, com cada 16 de maig, serà el dia de la celiaquia i moltes continuen sent les reivindicacions de les persones celíaques, sobretot en clau econòmica, perquè alguns productes de la cistella bàsica d'alimentació diària poden costar el triple que el mateix producte amb gluten. El Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat adverteix avui que eliminar el gluten sense diagnòstic de celiaquia per pura moda, per exemple, pot provocar dèficits nutricionals i empitjorar la relació amb el menjar. Lisa Zamora, que és dietista nutricionista experta en malaltia celíaca, apunta al fet que un dels principals riscos d'eliminar això, el gluten, per iniciativa pròpia, és dificultar el diagnòstic d'algunes patologies.
18: En consulta cada vez nos encontramos más con personas que retiran el gluten de su alimentación sin un motivo que lo justifique. Esto va a conllevar a realizar una restricción de alimentos innecesaria. También es importante recordar que la dieta sin gluten es el único tratamiento que existe para la enfermedad celíaca.
1: Demà dissabte, que serà el dia de la celiaquia. I dos dates més per a apuntar: l'1 i el 2 de juny. Serà quan es reuniran a València els jurats d'una nova edició dels Premis Rei Jaume I, l'edició número 38, als quals participaran 25 Premis Nobel. En eixos jurats, enguany s'han presentat 240 candidatures. Amparo Sánchez.
19: A més, la Fundació Valenciana Premis Rei Jaume I posa en marxa la campanya Antipremis Rei Jaume I per a denunciar les dificultats que frenen el talent científic i emprenedor. Javier Quesada, president executiu de la Fundació, reitera que continua havent-hi molts obstacles en la ciència.
20: La temporalitat, que és un tema grave, hay que, digamos, resolverla con permanencia. La fuga de cerebros ha sido motivo nuestro también de crítica. No es que no queramos que los cerebros viajen, lo que no queremos es que no regresen. A las empresas no les gusta pagar antes de ingresar.
19: Del total de candidatures, el 28% corresponen a dones, una presència femenina que, segons Quesada, s'ha anat incrementant.
20: Este 28%, que todavía no es lo elevado que nos gustaría que fuera, pero sí ha subido tanto el número de todo ese periodo como el de los últimos 10 años. Con lo cual, nos satisface ver que efectivamente las mujeres cada vez están más representadas.
19: Con cada any, els integrants del jurat visitaran diferents centres d'investigació, universitats i instituts de la Comunitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Temps ja per als esports de divendres, temps per tant per a la prèvia esportiva del cap de setmana amb Sergi López. Hola, Sergi.
21: Què tal? Bona vesprada.
1: El València que jugarà diumenge, i m'has dit que cal passar pàgina ràpidament de sí. L'empat d'ahir.
21: Sí, sobretot durant la jornada intersemanal, perquè no només el València, juguen tot, juga l'Elger Vila-Real, el València, juga també el Llevant, avui ho fa el Castelló, perquè la jornada de segona divisió sí arranca avui divendres, però clar, en primera divisió la realitat és que el Llevant juga davant el Mallorca, si guanya jo crec que pràcticament el 80% de la salvació el va clavar en la volta.
1: Està jugant molt bé, últimament.
21: Bueno, porta dos victòries consecutives i d'aconseguir la tercera amb 42 punts va a posar en problemes a gent que ja donava el Llevant fa dos mesos per equip de la segona divisió, amb una alegria en el dia d'ahir perquè van guanyar les xiques a Saragossa el seu partit davant Casademont per el títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, i el diumenge, en un horari infame per a mi, però és el que hi ha, a les 11 del matí jo a València Bàsquet al Roig Arena en la versió, la vessant femenina, i se partida van Casademont on alçaria el quart títol consecutiu de Lliga, i a les 5 de la vesprada juguen els xics. A les 7 de la vesprada és la jornada unificada amb un Radio Estadio Valenciano especial, contarem evidentment els partits del Llevant i del València, el Llevant que té rebuda preparada a les 5 i mitja per part dels seus aficionats, i el València que arriba amb dos baixes que es van produir en el dia d'ahir. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
22: Què tal, Sergi? Bona vesprada. L'última hora que passa per la lesió de Gallà i de Renzo Salavia ahir en el partit davant el Rayo Vallecano, sent des lesions musculars que van fer que es perden el que resta de temporada, no van a poder jugar el partit aquest cap de setmana al camp de la Real Societat, i tampoc l'últim partit de Lliga la propera setmana al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona.
21: Gràcies, Víctor. Torwi per al Castelló. Víctor Frank, bona vesprada.
23: Què tal? Bona vesprada. Serà des de les 8 i mitja i en l'estadi municipal de Castalla, en una jornada absolutament clau per al conjunt de la capital de la Plana, que no es pot permetre avui una tropeçada davant del Cádiz si vol estar en llocs de playoff a final de temporada. El Villarreal, per la seva banda, ha treballat aquest matí, demà viatjant en direcció a Madrid, on el diumenge s'enfronten al Rayo Vallecano.
21: Gràcies, Víctor. I l'Elx també amb problemes de cara a aconseguir la permanència i mirant de reull, evidentment, de la jornada de diumenge. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El tècnico de l'Elx, Eder Sarabia, ha recalcado hoy en sala de prensa en la previa del duelo ante el Getafe que el equipo ilicitano depende de sí mismo y se ha mostrado optimista con las opciones de permanencia de su equipo. Ha confirmado las bajas por lesión de Yago de Santiago y Adán Bayar y por sanción de Alex Febas y Leo Petrot. El propio Sarabia no va a poder sentarse en el banquillo, salvo que prospere el recurso que ha presentado al Elche, porque le han caído 4 partidos de sanción.
21: Gràcies, Felipe. I l'última hora a la província d'Alacant, amb un Hércules quasi ja de vacances. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Último partido del Hércules de la temporada lejos del Rico Pérez en esta penúltima jornada que se va a disputar en horario unificado en el Grupo Segundo de Primera Federación mañana a las 9 de la noche. Lo va a hacer el Hércules frente al Algeciras en el nuevo Mirador, con 8 ausencias, con 8 bajas. Un Hércules que espera darse la última alegría de la temporada como visitante. Solamente ha ganado un partido como foráneo este curso.
21: Gràcies, David. Ramon, cada setmana vibrant amb un títol en joc per a l'esport en la Comunitat Valenciana, com és el de València Bàsquet en la Lliga Femenina, però sobretot mirant a la jornada unificada en primera divisió d'este pròxim diumenge, recordem, a les 7 de la vesprada.
5: No hem comentat tu i jo això de la Final Four del València Bàsquet, eh?
21: Tu i jo no, perquè jo estava al Roig Arena i ha estat Eduardo Esteve, però és una autèntica bogeria el que es va viure dimecres al Roig Arena i el que ha aconseguit este València Bàsquet tombant a Panathinaikos, i anem a veure què és el que passa la setmana que ve. És complicat, és el Real Madrid, però és una Final Four, és històric i mai havia passat abans. Són inexplorado.
5: Desconegut.
21: Sí, territori desconegut per a València Bàsquet.
5: I tenim ja data, deies, la setmana
21: que ve. El divendres davant el Real Madrid i aquest partit de la Final Four, el que guanyava la final i el que perd se'n torna a casa.
5: Molt bé, gràcies, Sergi.
21: Gràcies, adeu.
5: Andrés Gris podria ser el resum d'avui. La Ribera Baixa i l'interior de la Safor és on més aigua han arreplegat, encara que les dades indiquen això, sí que tampoc ha sigut massa quantitat. Les temperatures han baixat, frenades avui als 25 graus de màxima, però tot això és passatger, perquè demà dissabte i també diumenge seran jornades molt estables i assolellades. Tranquil·litat meteorològica, per tant, per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 15 de maig de 2026 amb l'última hora. Sí, a la brújula d'Onda Cero amb Rafa Latorre i tot el seu equip, com sempre, així a la ràdio. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
6: La brújula Comunitat Valenciana.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: On... ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
26: Tú eliges.
25: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
26: Todo
25: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
26: Y no te pierdas nada.
27: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
28: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
2: sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.
7: Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.